0: placer saludarlo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por preguntar y ocuparse del turismo. Gracias.
0: Pues esta es la parte hotelera, los grandes hoteles, ese reclamo y esos alojamientos típicos, vamos a decirlo así ahora, donde vienen los turistas, pero desde hace unos años cada vez coge más fuerza y especialmente aquí en la provincia de Castellón, la opción de ir de viaje a un camping. Joan Pitarc, buen día.
2: Hola, buen día.
0: Tú has podido hablar con la presidenta de la Asociación de Campings, de así del nuestro territorio, y te ha donat unes dades molt interessants.
2: Así es, hem parlat amb Eva Pastor, que ella es gerente de un camping, del camping Ribera Mar, que está en la Ribera de Cabanes, y a més ella es la presidenta de la Asociación Provincial de Camping de Castelló, y ha volgut destacar que la provincia de Castelló presenta una de les majors ofertes de camping de tot el litoral mediterrani. Ha destacat que el camping ocupa una de cada tres pernoctacions turístiques a la provincia, y que esa cifra es muy superior a la resta de España, y que a més la estancia mitjana en un camping es de 7 nits o superior, mentre que altres ofertes turístiques la xifra és de 2 a 4 nits. És a dir, ha reivindicat que si la província està molt arrelat i molt present els càmpings com a opció turística.
0: Bueno, bé, a mi interessant que una de cada tres pernoctacions, és a dir, una de cada tres persones que es queda a dormir a la província de Castelló o fa a un càmping, i són dades que estan per damunt de la mitjana nacional. Aposta molt el turista que ve així per aquesta opció de càmping, perquè, clar, els càmpings s'estan convertint en una opció i sobretot entenc que per a perfils familiars on no només vas a dormir, sinó vas a viure una experiència durant totes les teves vacances.
2: Així és, sobretot són clients familiars i bueno, el que més han destacat són els serveis que presenten, que hi ha molta oferta, tant per a parcel·les, per a caravanes, com també bungalows i per a tot tipus de clients.
3: Un càmping és un resort en el que s'ofereixen totes les activitats, instal·lacions en horitzontal. Estan per als campistes que tenen la seva autocaravana, caravana o una tenda, un iglú, com per a la gent que és més d'apartament. La majoria de càmpings contenen moltes unitats de bungalows, de cabanyes, que t'ofereixen les mateixes comoditats que pugues tindre en qualsevol, inclús hotel.
0: Clar, és a dir, el càmping cada volta va evolucionant més, s'està sofisticant per així dir-ho d'alguna manera, Joan.
2: Així és, cada vegada els seus serveis han anat millorant, ha intentat atraure més públic, per exemple, tradicionalment estava dedicat exclusivament a caravanes i ara pues, presenta unes cabanyes de fusta, presenta bungalows, estan ampliant la seva oferta i d'aquesta manera també ajuden a desestacionalitzar el turisme, que és una de les reivindicacions que Eva Pastor ens ha fet.
3: La majoria de campis tampoc tanquem en hivern, aconseguim desestacionalitzar el turisme, que això és una cosa que només aconseguís els campings. Jo ho reivindico sempre. Així hi ha diferenciats dos clienteles, la d'hivern, que són els jubilats europeus, i la del resto de l'any, que bueno, és gent de tota Espanya, també n'hi ha algun estranger, però menys, i molta gent de proximitat, de la comunitat valenciana.
0: Bueno, és l'objectiu dels càmpings, també és l'objectiu dels agents turístics de la província de Castelló, aconseguir desestacionalitzar el turisme i que no només vinga el turista en els mesos d'estiu, sinó aconseguir que vinguin i retindre'l, sobretot, durant tot l'any. En els càmpings parlàvem de que és un turisme molt familiar, on venen moltes famílies, i on entenc també que es veu un poc... tots els anys, és a dir, és un turista que ja està afiançat així i que si està a gust repetís i repetís i repetís i al final els càmpings s'acaben convertint-se en una mena de família.
2: Així és, perquè quan pues, els visitants van als càmpings fan amics, sobretot els pares fan amics amb altres pares, els fills amb altres fills i aleshores com que es combinen un poc per a tots els anys anar els mateixos i continuar encara que sigui amistat durant l'estiu estigui més present per intentar continuar durant tots els anys.
3: El perfil de client que mos ve són normalment famílies i els xavals, els crios, així se ho passen fenomenal. Què passa? Que se fan pandilles, queden per a l'any següent, intenten els pares quadrar les vacances entre ells per a que els crios tornen a repetir. Tenim un client molt fidel, molt. Jo pense que en un hotel, en un apartament, aquest contacte tan directe no se produeix. I entonces fa com un pegamento.
0: Jo crec que és molt, molt interessant, no? El fer-hi les pandilles, el repetir, el ja ens veurem l'estiu que ve, però seguim elegint la província de Castelló o el càmping nostre de referència per passar les nostres vacances. Amb una, jo crec que una filosofia d'estos viatgers que és molt interessant, que també t'ha comentat Eva, que abans el càmping, per les prestacions i perquè no estava tan

0: evolucionat era per a que no podia aspirar a altres vacances, però ara ja és una elecció que es fa conscientment.
1: Així és. Abans ha comentat que abans era com... No
0: puc permetre-me,
1: claro, no tinc el pressupost per anar a un hotel o a algun lloc així anar més car, pues, per a fer alguna de vacances pues, vaig a un càmping. En canvi, ara sí que aquesta visió està canviant i la gent elegeix conscientment anar a un càmping, per exemple, pel que estàvem comentant antes, per aquesta amistat i per aquesta fidelitat amb el... Pues amb les altres famílies o amb altres amics que estan allí i també sobretot per els serveis, perquè amb esta comentant ja m'ha arribat un poc a la conclusió de que és com un xicotet poble que pues, té els seus terrenys per a les caravanes, per als bungalows i també que té molts serveis, piscines climatitzades que afavoreixen aquesta desestacionalització.
0: Correcte.
1: També tenen parcs, tenen com moltes activitats durant tot l'any i sobretot per a totes les edats i afavoreixen que la gent escollisca conscientment anar ahí.
0: Clar. A més, que estem veient que en els càmpings del nostre territori els xiquets els amollen, per dir-ho d'alguna manera, pel matí, tornen per la nit, tenen tot tipus d'activitats, funcions, actuacions... tot tipus de perfils també de famílies que ajuden a que l'estiu siga del tot complet. Així que els càmpings, que cada vegada són una elecció més ferma al nostre territori, a les portes del mes de juliol. I el mes de juliol, Joan, una de les coses que ens du també al nostre territori és que comença ja de manera oficial la temporada de festivals estiuencs així a la província de Castelló. Som una terra de festivals. Pròximament tindrem el Som Festival, que comença el proper 17 de juliol i ara després de publicitat anem a anar un parell de minuts a publicitat anem a tindre en directe així a la cantautora Rosana perquè ella visitarà Castelló el proper 18 de juliol i tenim moltes ganes de saludar-la i de que ens contés a tornar als escenaris perquè ha estat uns 7 anys parada i ara torna a vindre amb la seva música al nostre territori. Així que Joan, gràcies per la informació i nosaltres de seguida tornem i saludem en directe a Rosana. Fins ara.
2: Hay outfits que no se buscan. Te están esperando en las rebajas de Salera. Este verano ven, encuentra tu look ideal y quédate a disfrutar del ocio, nuestra restauración internacional y todo lo bueno que trae esta temporada. Ah, y el domingo 5 de julio abrimos todas las tiendas por rebajas, porque en Salera somos así, muy top, como tú.
3: Cadu Taller con el Mundial. ¿Crees que tienes habilidad con el balón? Entonces esta promoción es para ti. Por cada toque que consigas, te llevas un 1% de descuento en nuestros servicios. Demuestra tu talento y aprovecha esta oportunidad única. Cadu Taller, calidad, confianza y pasión por el fútbol. Consulta promoción en el taller. Polígono Fadrell, Castellón.
4: Vivir junto al Mediterráneo ya no es un sueño. Descubre Residencial Áncora, en el Grao de Castellón. Viviendas exclusivas, a solo 150 metros de la playa. Con jardín privado, luz natural y todo el confort que mereces. Disfruta de la tranquilidad, el mar y la calidad de vida todo el año. Residencial Áncora, del Grupo Alcácer. Tu nuevo hogar empieza aquí. Más información en grupoalcácer.com y en redes sociales.
5: Este estiu, Nits al Claustre ompli de música el Museu de Belles Arts de Castelló. 5 concerts que ens porten sonoritats llatinoamericanes vinculades al folk o de pop rock amb entrada lliure. Del 3 al 30 de juliol, els dijous són Nits al Claustre. T'esperem al Museu. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
6: Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto, disfruta de la barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver, Castellón. Venta anticipada de entradas hasta el 12 de julio. Reserva ya en cooperativaviver.es. Viver Wine Fest, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
7: Escola d'estiu 2026 de la Universitat Jaume I. Del 22 de juny fins al 17 de juliol, els xiquets i xiquetes de Castelló podran gaudir d'activitats esportives, lúdiques i educatives d'una manera diferent. Més informació a la Fundació General de l'UGI, a l'edifici Espaitec 1 o al 964-387-196. Gestiona la Fundació General amb la col·laboració del Servei d'Esport. Amb el patrocini de Ràdio Castellón, Cadena SER.
8: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.

0: Y esta semana continué inmersos en les festes de Sant Pere que celebren els graüers i les graüeres de Castelló amb molts actes tradicionals que estan donant forma a aquestes festes després de viure ahir un dels moments més simbòlics i tradicionals amb esa processó marinera per retre homenatge al seu patró a Sant Pere en el dia del Sant. I avui és el torn d'una de les tradicions recuperades més vinculades i més arrelades del grau de Castelló com esa tradicional torre de la sardina que celebra avui esta vesprada a les 8 i mitja, però que a hores d'ara ja estan preparant tant per part d'aixòs mariners que donen forma a la festa, com és el cas de Manu Penya, el patró major de la cofradia de Castelló. Manu Penya, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I com és el cas de la Comissió de Festes de Sant Pere, que saludem el seu president, Miguel Valerino. Miguel, president, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Manu, com van aixòs preparatius per a aquesta tradicional torre de la sardina?
1: Bueno, pues este matí els operaris de la cofradia han anat a buscar la sardina, que la tenim a una càmera, perquè s'aguantaré bé, i la Comissió de Festes pues, ja ha anat preparant les taules i tota la infraestructura en la llonxa per a aquesta esprà. Quan sigui l'hora, ficamos a torrar i a començar la festa.
0: Clar, perquè el repartiment de la sardina serà a les 8 i mitja, però vosaltres entenc que molt antes ja estareu per allí torrant, no, Miguel?
2: Sí. Me consta que l'equip de treball que n'hi ha per la torra, com bé ha dit Manu, pues de bon dematí han estat allí fent el que són els preparatius i ara, en acabar de dinar, pues ja encendre la brasa. Compte que són moltes sardines les que n'hi ha que fer. Per tota la gent que m'ho vulgui visitar, entonces n'hi ha que fer-ho, encendre el foc un poquet antes.
0: No sé si sabeu quilos o número de sardines, Manu, en el teu cas. Quantes sardines torrarà avui al grau?
1: Pues alrededor de 1.000 kilos.
0: 1.000 kilos de sardina?
1: 1.000 kilos de sardina, sí.
0: Quasi res. I què repartís quan algú va allí a agafar esa sardina torradeta? Què se li dona?
1: Pues això te ho podrà dir...
0: Miguel, conta'ns.
2: Sí, això se dona al plateret en una mitja docena de sardines i dos o tres trossets de pa i el teu gote de vi, no? Típic d'ací, el nostre vinet ben fresquet. I això és el que se dona.
0: Com mana la tradició.
2: Sí, molt bé.
0: Clar que sí. Ahir contàvem que vau viure un dels moments més bonics i més emocionants de les festes, que va ser aquesta processó marítima. Com la vau viure vosaltres, Miguel? Com va ser aquest moment?
2: Pues és un moment molt emotiu. És el que contava a companys vostres. L'entrar en l'església, voler de gom a gom, les regines apropades en els urrans per ficar els esteus de Sant Pere és el moment més emotiu, no? Pues, esperant de tot el teu poble a les entrades de la iglesia i pues, molt emotiu.
0: Que bonic.
2: No se pot descriure, no?, en paraules. Tens que viure-ho.
0: Efectivament. A més, Manu, un bon homenatge també per als mariners, per a tota aquesta gent que vos dediqueu a la mar i que hem de reivindicar que hi hagi futur marítim a la nostra província.
1: Pues sí, desde luego. La gent de la mar, com tota la gent del poble, es volca durant tota la setmana i sobretot sí, el dia gran més si cau perquè, com ha dit Miguel, la iglesia, les portes obertes de part en part, gent amuntonar allí, els palmitos se n'han que volaven.
0: Clar que sí.
1: És un ratet, després se canta la cançó de Sant Pere i ens comencem a enfilar per a la processó marítima.
0: Una processó que es va celebrar ahir per la vesprada, com els contem, en ese marc de la setmana de festes grans, les festes de Sant Pere. Miguel, si volem anar esta vesprada allà a les 8 i mitja i s'esplanada a replegar el nostre plateret de sardina, ens hem d'inscriure o hem de fer-ho d'alguna manera?
2: No, les portes ja estaran obertes allí de l'accés a lo que és la llonxa. I fent una cua normal, ordenada, intentarem tindre 3 o 4 accessos per agilitzar tot el que se puga. I també este any pues, han posat unes caules allí entremig, no?, de tot el que és l'esplanada perquè la gent estigui també un poc més còmoda i sí, se pugui gaudir, no?, més d'este dia.
0: Entenc que si es cuinen 1.000 quilos de sardines, que espereu a molta gent.
2: Sí, nosaltres la base que tenim d'altres anys són entre 3.000 i pico plats. ni a vegades que me, ni a vegades que me no, però hi ha un moment que també s'acaba, l'any passat, per exemple, al final se va acabar.
0: Clar, quan s'acaba, s'acaba.
2: No, ja no, s'ha acabat. però tot el món se l'emporta. El que no repetir, ja no ho sé, però que una de prou és segur.
0: Bueno, seguríssim, i ses sardinetes a més torrades per la mà de tots aquests voluntaris que estaran esta vesprada després de dinar amb ses brasetes en marxa. Així que convidem a tot el món a que passe avui pel Grau a viure una d'aquestes tradicions recuperades com és la torrada de la sardina. Miguel Valerino i Manu Peña, moltes gràcies avui per estar al programa i vos espero el divendres per allí per les paelles que estarem fent la ràdio des del vostre lloc, des del Grau de Castelló.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada als dos, gràcies. Així es viuen les festes de Sant Pere per part de dos dels seus protagonistes, com són el patró major i el president de la Comissió de Festes de Sant Pere. Ja ho saben, 8:30 i hi ha una cita al Grau de Castelló amb la Torre de la Sardina.
3: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque. A Criso som experts en compra d'or i plata amb més de 40 anys d'experiència. La millor valoració en joies, lingots i coberteries i el millor preu de venda d'or i plata per a inversors. Carrer del Mig número 6. Criso, l'excel·lència en la compra de joies.
4: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com.
5: En Castellón, centros comerciales Salera y Villarreal.
4: Sol Optical. Solo grandes ópticas.
6: ¿Buscas tu nuevo hogar? En Casa Agencia Inmobiliaria encontramos la vivienda que necesitas acompañándote en todo el proceso de compra. Asesoramiento profesional, gestión completa y la tranquilidad que tu inversión merece. Síguenos en redes Facebook e Instagram. Casa Agencia Inmobiliaria u oficinas en Benicàssim y Castellón. Casa Agencia Inmobiliaria. Confianza para vender, seguridad para comprar.
7: ¿Cuál es tu sueño? ¿Una cocina Nova Queen? ¿Ver tu diseño? En Nova Queen, diseño, fabricación y montaje con la última tecnología, sin preocuparte de nada. De aquí, con calidad certificada y cuidando de ti y del planeta. Ahora, 26% de descuento con el plan de verano Nova Queen, porque tú no eres como los demás.
8: Este estiu, nits al claustre, ompli de música el Museu de Belles Arts de Castelló. 5 concerts que ens porten sonoritats llatinoamericanes vinculades al folk o de pop rock, amb entrada lliure. Del 3 al